0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Es una locura. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.